0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia. El Ministeri de Cultura manté este matí una reunió amb les comunitats autònomes i la Policia Nacional per abordar la seguretat en els museus després dels robatoris perpetrats enguany en el Museu de Villena, Alacant i també en els museus de Badajoz i d'Albacete. En el cas concret del Museu de Villena, recordar que tres encaputxats sostragueren gran part del seu tresor el mes d'agost passat. Es tractava del tercer robatori de característiques similars a Espanya des del passat mes d'abril. En clau agrària, AVA i la Universitat de València han desenvolupat noves aplicacions de teledetecció per a millorar la gestió de cítrics i cereals en la finca experimental que té l'Associació Valenciana d'Agricultors a Sinyent. La tecnologia basada en imatges de satèl·lits i la de la NASA i també de l'Agència Espacial Europea, juntament amb intel·ligència artificial, permet detectar de manera primerenca plagues com, per exemple, el cotonet. Són avanços que busquen millorar l'eficiència, rendibilitat i sostenibilitat de les explotacions agrícoles. En pàgina de successos, seguim ara a Alacant, on la Policia Nacional ha detingut a quatre persones, dos homes i dos dones, acusades de robar 50.000 euros en Morón de la Frontera. En Sevilla, la investigació va arrencar amb la denúncia d'una empresària d'este municipi que afirmava haver sigut víctima d'un robatori en el seu cotxe quan anava a ingressar els diners al banc. Els agents van donar a més sospitosos a Alacant després de rastrejar els dos vehicles. I també la Guàrdia Civil ha detingut a Torrevieja un home de 43 anys reclamat per Alemanya per un presumpte delicte d'homicidi i agressió amb lesions greus. Se l'acusa de falsedat documental després de comprovar els agents que la seva identificació no era autèntica. Sobre ell pesaen altres dues reclamacions des d'Alemanya.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.

0: de que hayamos podido garantizar el futuro de una industria tan importante y tan emblemática en la comunidad como Ford. Además, para poder llegar a ese acuerdo que ha llegado Ford y Geely, nos hemos involucrado las administraciones. Hemos asumido unos gastos importantes para garantizar que ese proyecto viese la luz.
1: I també en Ford Almussafes, UGT, el sindicat majoritari en la planta, ha demanat a la direcció de la firma que no es deixa influir per les crítiques del govern de Donald Trump i es centra en la negociació de l'acord de 2030. Onda Cero a la Ribera, Virginia Delgado.
2: Així ho ha manifestat José Luis Parra, secretari general d'UGT en Ford, qui a més ha valorat de manera positiva la proposta final presentada este matí per la firma de l'Oval per a este acord i vinculada al conveni col·lectiu.
3: Todos sabemos que el mercado europeo del automóvil es muy complejo y alianzas estratégicas como la de Ford con Geely son fundamentales para asegurar la carga de trabajo y el futuro de nuestra planta. Y lo que le pedimos a la dirección es que se aísle de este ruido geopolítico y se centre en el acuerdo 2030. Tenemos que reconocer que lo que es en el apartado económico, pues que es una buena propuesta que recoge gran parte de nuestras reivindicaciones sobre el IPC y el poder adquisitivo.
2: Tant UGT com STM han indicat que estudiaran la proposta amb els seus afiliats abans de prendre una decisió amb la direcció de Ford.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, està avui així a la comunitat i ha posat en valor la importància d'invertir en investigació, ciència i tecnologia durant la seva visita en Elx a l'empresa aeroespacial PLD Space. L'empresa, per la seva banda, ha avançat que ja està treballant en el desenvolupament del pròxim coet a l'espai, el Miura 9. Amparo Sánchez.
4: Segons Sánchez, gràcies al treball investigador de l'empresa il·licitana, la província d'Alacant és una finestra des de la qual Espanya i Europa trauen el cap al món i a l'espai.
5: En un sector que sin duda alguna va a definir no solamente el desarrollo económico, sino también la autonomía, en el mejor sentido de la palabra, la autonomía y por tanto la soberanía de nuestro país. Y hay tecnología que es mucho mejor que podamos desarrollar y también producir desde nuestro país y desde este proyecto común que es Europa. Es seguridad, es actividad económica y es, como he dicho antes, autonomía estratégica.
4: Una visita que el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, espera que servisca perquè Sánchez s'adone de lo maltractada que està la comunitat i, en especial, la província d'Alacant.
0: Cuando se marche hoy de la provincia, o nos habrá concretado ninguna de las inversiones que son necesarias para la provincia de Alicante. Yo me alegro que visite esta tierra, porque se dará cuenta que todo aquello que reclamamos no es una invención, no es un juego político a lo que él está acostumbrado. Son realidades que necesitan todos los alicantinos. Deseo y espero que por lo menos esta visita les sirva para darse cuenta que no se puede seguir discriminando esta tierra como él está haciendo.
1: El Ministeri de Cultura manté a estes hores una reunió amb les comunitats autònomes i la Policia Nacional per abordar la seguretat en els museus després dels robatoris perpetrats enguany en el Museu de Villena, Alacant i també en els de Badajoz i Albacete. En el cas concret del Museu de Villena, l'alcalde Fulgencio Cerdán ja ha demanat revisar els protocols de seguretat en els museus a nivell europeu.
6: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins el 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
1: L'Associació de Víctimes Mortals d'Àneu 29 d'octubre ha enviat una carta al rector de la Universitat Jaume I expressant el seu malestar per mantindre a l'exconsellera d'Interior Salomé Pradas, investigada, recordem, en la causa de la Dana com a professora substituta d'esta universitat pública. Núria Moreno.
7: Els familiars assenyalen que encara que respecten la presumpció d'innocència i el dret de defensa, la seva presència planteja dilemes ètics, morals i institucionals i demanen al rector que aclarisca la postura de la universitat.
1: I parlant de la Dana, ja el curs escolar ja en marxa, hem conegut que l'Institut Albereda d'Utiel ha començat en aules prefabricades quasi dos anys després de la riuada, que deixara esta riuada greument danyat l'edifici. Prop de 400 alumnes continuen fora del seu institut i ho fan amb problemes en servicis bàsics com ara banys o internet. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
8: Per a este nou curs, l'Ajuntament d'Utiel ha habilitat l'espai necessari per a instal·lar els mòduls prefabricats amb l'objectiu de millorar les condicions de l'alumnat mentre s'espera la reconstrucció definitiva del centre. No obstant això, el retorn a les aules continua marcat per diversos problemes pendents, entre ells la falta de connexió a internet, problemes en els banys o l'absència d'una tanca que separe les instal·lacions del provisional institut de la resta del complex esportiu on estan situats. Soledad Cardona és la presidenta de l'AMPA de l'IES Alameda d'Utiel.
9: pues falta la valla de separación, falta internet, faltan arreglos de cisternas, limpieza.
8: De esta manera, la alumnat de l'IES Alameda afronta un nou curs fora del seu centre habitual i a l'espera de que finalitzi la redacció del projecte de reconstrucció i comencen per fi les obres al centre.
1: El Consell de l'Estudiantat de la UGI a Castelló demana que es regule l'ús de la intel·ligència artificial en les aules, tant per als estudiants com per als professors. Proposen crear una competència transversal sobre l'ús de l'IA en la Jaume I, Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
10: Aseguren que hi ha un buit legal que afecta a graus on la creativitat compta. Pensem que no sols l'estudiantat, també el professorat utilitza excessivament la intel·ligència artificial. Àlex López, president del Consell de l'Estudiantat.
11: Que la IA ayuda demasiado al propio estudiante y al propio docente, por lo que nos gustaría que se regulase de cierta forma que en qué ocasiones es justo que se utilice la IA y en qué ocasiones no es tan justo que se utilice la IA por todos los bandos.
10: Defend l'ús positiu de l'IA, però diu cal regular-ho.
1: El telèfon de l'Esperança ha detectat un augment de les peticions d'ajuda relacionades amb la conducta suïcida, un 10% més en el primer semestre d'este 2026 respecte a 2025. Avui, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, els experts insisteixen en la importància de parlar d'esta realitat i visibilitzar-la de manera oberta i responsable.
7: Carmina Ayuso, psicòloga i coordinadora de l'equip de prevenció del suïcidi del telèfon de l'Esperança, assegura que la prevenció comença molt abans que aparega una situació de crisi. Tots, diu, podem ajudar, sobretot si detectem senyals entre amics, família o persones pròximes.
12: És bueno hablar del suicidio, hablar del suicidio de forma respetuosa, no sensacionalista, escuchando, comprendiendo a las personas, porque cada uno tiene una vivencia incluso teniendo situaciones muy parecidas, no juzgando, no minimizando los sentimientos de la persona. Si la persona se siente vista, se siente escuchada, ya es una luz que tiene, ya es un apoyo, y ahí es más fácil que se anime a pedir la ayuda que luego especializada pueda necesitar.
7: A més del servei del telèfon de l'Esperança, recordem eixa línia 024 d'atenció a la conducta suïcida. És gratuïta i confidencial.
1: A Alacant, les activitats per el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi se centren en la salut mental en el treball. També estan organitzades pel telèfon de l'Esperança, que ha registrat en el que va d'any a esta província més de 100 peticions d'ajuda amb contingut suïcida. Juan Carlos Fresneda.
13: Sí, aquí en Alicante se aborda la relación que hay entre el ámbito laboral y las ideas suicidas. El estrés o cualquier tipo de acoso en el trabajo son aspectos que hay que abordar, sobre todo para saber cómo prevenirlos, según ha explicado el psicólogo y director del teléfono de la Esperanza en Alicante, Germán Ricardo.
14: Con el ánimo de que esa información llegue tanto a los trabajadores como a las organizaciones para ayudar primero a prevenir el suicidio y en general para contribuir a la mejora de la salud mental de las personas.
13: Y es que también los entornos como el laboral suelen ser la causa de falsas creencias que agravan las crisis personales. Otro aspecto fundamental es el perfil femenino de este tipo de problemas, teniendo en cuenta que la mayoría de las llamadas que solicitan ayuda están realizadas por mujeres.
1: Agents de la Policia Nacional han detingut a València a tres persones, a dos homes i una dona, per la sostracció d'una menor acabada de nàixer. Van ser coneixedors quan ho van fer de que anava a ser tutelada per la Conselleria de Serveis Socials de la Generalitat. En quant a l'hora, ja està vesprada, tindrem cel poc nuvolós i temperatures mínimes que aniran en descens. Les màximes també, excepte en punts de l'interior nord de Castelló. Arribem a les 2. Adeu.
15: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
16: 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pocas veces había tenido un interés tan justificado, una ceremonia tan solemne y soporífera como la de la apertura del año judicial, con todo el boato y la pompa de un acto repleto de togas, bocamangas y puñetas de jueces y fiscales y letrados que estrenan su curso, el curso judicial, que arranca con un poder del Estado atacando a otro, poniendo en duda su independencia y debilitando la confianza en las instituciones, y con una agenda en los tribunales marcándole el paso al gobierno rodeado de causas judiciales que le estorban. Pocas veces como hoy la apertura del año judicial había acumulado tanta tensión en el salón de plenos del Tribunal Supremo, donde coinciden representantes de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cuyo equilibrio se empeña en romper el primero de ellos con sus ataques gratuitos a jueces que le molestan y que ha elevado a dogma la mentira, parafraseando a García Page con La Torre esta mañana. Los terraplanistas se empeñan en rebatir la evidencia empírica de Magallanes y Elcano con su circunnavegación a la Tierra. Los negacionistas del cambio climático recelan de la NASA por manipular las mediciones del calentamiento del planeta. Y luego está el gobierno, que carga contra el CNI en su intento desesperado por eludir la responsabilidad y que tiene su

0: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dijous 10 de setembre i com cada dijous en este programa parlem de música, d'aixòs artistes que en algun moment pues ens visiten i xafen la terreta a la Comunitat Valenciana per a fer-nos gaudir amb la seua música. De seguida els descobrim amb qui parlem avui, amb el nostre company Javi Mendigatxa, però és que també parlarem de festes i és que molts dels nostres municipis es troben submergits en les seues festes populars, patronals. És el cas de Sueca, que ja du des de finals d'agost de festes i encara queda, bé, tot el que queda de setmana i alguns dies més de festa. Així que farem una connexió amb l'Ajuntament, amb el seu alcalde, per a que ens conte els detalls. Parlarem també d'un esdeveniment que va tindre lloc ahir a València, el 75 aniversari dels Premis Planeta. Serà prompte eixa gala d'entrega i de descobrir qui serà el pròxim Premi Planeta i el finalista, però nosaltres ahir poguerem descobrir un xicotet tast del que està sent este 75 aniversari, una fita per a celebrar. Així que anem de seguida amb tot això. Primer, actualitat informativa amb Amparo Piqueres. Bona vesprada, Amparo.
1: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
0: Primer, comentem els principals temes d'actualitat. Informació, conta'ns.
1: Bé, pues l'endemà de que l'administració de Donald Trump criticara a fora el Musafes per la seva aliança amb la xinesa Geely, la Generalitat este matí el que ha fet és eixir en defensa de la planta de la Ribera. Recorden que aquest acord va permetre garantir la viabilitat futura de la factoria automobilística. Orgullosíssim d'ixe pacte, ha assegurat sentir-se el president Juanfran Pérez Llorca, que ha tornat a reivindicar l'acord entre Ford i Geely per la seva importància, ha dit, econòmica i ocupacional per a la nostra comunitat.
2: Yo estoy orgullosísimo de que hayamos podido garantizar el futuro de una industria tan importante y tan emblemática en la comunidad como Ford. Además, para poder llegar a ese acuerdo que ha llegado Ford y Geely, nos hemos involucrado las administraciones. Hemos asumido unos gastos importantes para garantizar que ese proyecto viese la luz.
1: Precisament en fora el Musafes, el seu sindicat majoritari UGT també ha demanat a la direcció de la firma que no es deixi influir per les crítiques del govern de Donald Trump i es centra en la negociació de l'acord de 2030. Així ho ha manifestat este matí José Luis Parra, secretari general de UGT en Ford, qui a més ha valorat de manera molt positiva la proposta final presentada este mateix matí per la firma de l'Oval per a este acord i vinculada al conveni col·lectiu. Tant UGT com STM, un altre dels sindicats de Ford, han indicat que van estudiar esta proposta, que incluís entre elles millores salarials amb els seus afiliats, abans de prendre una decisió amb la direcció de Ford al Musafes. I avui també el president del govern, Begoña, Pedro Sánchez, ha estat així a la Comunitat Valenciana, ha posat en valor la importància d'invertir en investigació, ciència i tecnologia durant la seva visita a ells, a l'empresa aeroespacial PLD Space. L'empresa, per la seva banda, ha avançat que ja està treballant en el desenvolupament del pròxim coet a l'espai, el Miura 9. Segons Sánchez, gràcies al treball investigador d'esta empresa il·licitana, la província d'Alacant és una finestra des de la qual Espanya i Europa trauen el cap al món i també a l'espai. Una visita que el president de la Generalitat, que Juanfran Pérez Llorca, espera, la visita de Sánchez, que servisca per a que este se n'adone de lo maltractada, dit, que està la comunitat i en especial la província de València, especialment a nivell de finançament. I parlant d'Alacant, el Ministeri de Cultura ha mantès i manté encara una reunió amb les comunitats autònomes i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per abordar la seguretat en els museus. Després, recordem, dels robatoris perpetrats enguany en el Museu de Villena, Alacant, i també en els museus de Badajoz i d'Albacete. En el cas concret de Villena, el seu alcalde, Fulgencio Cerdán, ja va demanar esta passada setmana revisar aquests protocols de seguretat en tots els museus a nivell europeu. I contarem també en els nostres informatius, parlarem d'eixa tornada al col·le, eixa inici de curs escolar que, per exemple, en alguns col·legis, com ara l'Institut Albereda d'Utiel, ha començat en aules prefabricades, quasi 2 anys després de la Dana, i que deixarà greument danyat l'edifici. 400 alumnes continuen fora d'aquest institut i ho fan perquè hi ha problemes bàsics, com ara als banys o també a internet. I parlarem també de... Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi i els experts insisteixen en la importància de parlar d'esta realitat i visibilitzar-la de manera oberta i responsable.
0: Doncs, Amparo, aquestes són algunes de les notícies de les quals ens fem ressò avui a aquestes hores, però ja saben els nostres oients, a les 7:20, a la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez. Exacte. Ampliem tots aquests temes i molt més. Gràcies, companya.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ja saben, així en esta sintonia.

0: Ja xerrem de tot un poc, d'informació, d'actualitat, també d'entreteniment. I bé, tot el que tenim preparat per avui fins a les 3 és precisament això, per acompanyar-los i que ens acompanyen en tot el que tenim que contar-los. Ara, escoltem.
1: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
0: I sona l'ambient, Andrea, més festiu,
2: més de poble,
0: més de coets i més de festa, perquè municipis sí. Com Sueca encara tenen per endavant uns dies molt intensos de festa, gastronomia, tradició, després de més de 2 setmanes de programació, que es diu ràpid, però és un gran treball que hi ha darrere, sí. Les festes majors encaren ara ja a la recta final, amb coses molt interessants, ahir a la capital de la Ribera Baixa, amb la mirada posada en un dels grans esdeveniments a la localitat, que és el concurs internacional de paella valenciana de Sueca.
2: Sí, conegut per tot el món, com el seu propi nom indica, una cita que aquest diumenge celebrarà la seva 65a edició i tornarà a convertir Sueca en punt de trobada per als amants de la paella i de la gastronomia valenciana. Així que ens conta més detalls, com no, l'alcalde de Sueca, Julián Sáez. Alcalde, bona vesprada.
0: Benvingut.
3: Bona vesprada, Begoña, bona vesprada, Andrea, com esteu?
2: Pues molt bé, desitjant conèixer un poquet més sobre aquestes festes, que encara duren, eh?
0: Encara. I si hi ha gent que no ha anat, ara ens anem a donar molts motius, alcalde, per a que vagin. Perquè, bé, com són estos últims dies de les festes majors de Sueca, sobretot, quin balanç fem dels dies que porteu de festa fins ara i què és el que queda, contents?
3: Sí que duren, sí. De fet, portem de festa des del 28 d'agost, que començarem els primers actes, i acabem el dia 13, este diumenge, amb aquest concurs internacional de paella valenciana, però és que després, la setmana següent, tenim la mostra internacional de MIM del 17 al 20 de setembre. Per tant, pràcticament 3 setmanes intenses de propostes per a tot tipus de públic, i el que més contents estem és, per una part, que l'horatge mos està respectant, s'ha pogut celebrar tot fins ara, no hem hagut d'ajornar res ni de suspendre res, i per altra banda la participació està sent massiva, no? I estem molt contents de veure que en cada acte, en cada carrer, en cada plaça, en cada recinte, estan anant centenars, inclús en alguns casos milers de persones, i això sempre és motiu de satisfacció perquè darrere n'hi ha molt de treball durant tot l'any.
2: Alcalde, ens adelantem un poquet cap a aquest concurs del que tenim moltes ganes, aquest concurs internacional de paella valenciana, que ja és tota una referència, i en ell no només trobem els millors restaurants de la terreta, de la comunitat, també establiments de Japó, de Turquia, de Mèxic, i quantitat de cuiners de tot arreu. Com arriba aquesta edició i què ens pot contar d'aixòs participants?
3: Pues enguany celebrem l'edició número 65 ja del nostre concurs internacional de paella valenciana. 65 anys, que no per això se jubila el concurs, ni molt menys, tot el contrari. Agafa més força que mai. Enguany, per segon any consecutiu, tornem a tindre participació dels 5 continents, que no és fàcil tindre països de 5 continents eixe dia així a Sueca cuinant el plat més universal que tenim els valencians, que és la paella, no? Però respectant sobretot els ingredients de la recepta oficial, no? La recepta oficial del concurs, que és lo més important. Nosaltres, un dels motius, una de les raons de ser d'este certamen és precisament això, que defensem la paella com a tal, no? Amb els seus ingredients oficials, amb aquests productes de la terra, i això per a nosaltres, veure que venen cuiners de tot el món, fins a 40 restaurants a participar el diumenge, tots a cuinar la paella com cal, com toca, com la cuinem els valencians, per a nosaltres és el major orgull, no? Sempre ho diguem, és el concurs de gà dels dedicats a la cuina arrossera de tota Espanya, i el diumenge tornarem a veure qui cuina la considerada millor paella del món.
0: Clar que sí. La gent que s'estiga preguntant, si nosaltres anem a Sueca, que volem veure, no?, que es cull, i mai millor dit, pues, allí en este concurs internacional de paella valenciana de Sueca, a on acudir? No sé si també serà alguna degustació, si la gent podrà provar aquestes paelles, com serà?
3: Sí, a veure, és un cap de setmana tot entorn a l'arròs, no? A banda de lo que és el diumenge, el concurs en si, que començarà a migdia en el parc de l'estació, allí se cuinaran les 40 paelles del certamen, no? Del, que participaran en el concurs. A banda, des de divendres de vesprada,

0: tindrem en marxa Fira Arròs. Fira Arròs és una fira gastronòmica de tapes, de degustacions, no? De productes de tot tipus, però principalment entorn a l'arròs. I bé, l'ambient que se genera allí en el parc de l'estació és molt xulo, perquè també hi ha activitats paral·leles, concerteix de música, hi ha moltes cosetes que fan un atractiu des de divendres fins diumenge. Per tant, el certamen és diumenge, que bo, jo convide a tota l'audiència que està escoltant-nos de la província de València, d'Alacant, de Castelló, que si no han vingut mai, una vegada en la vida almenys, han de vindre a Sueca a veure el concurs, i després se poden quedar a dinar per ací, per la plaça de la Junta, de l'estació, perquè tenim ixe Fira Arròs, tenim una dotzena de puestos, no?, d'establiments de tot tipus, de bars, de restaurants, de forns, de tot tipus d'establiments, i la veritat és que és 100% recomanable, ja si l'horatge acompanya, millor que millor.
1: Clar que sí, segur que sí.
2: I obrim també, Julián, un altre meló no menys important, i s'ha

0: tenim 45 funcions en total, tenim espectacles que s'estrenen per primera vegada a l'estat espanyol, tenim molts carrers, moltes places de Sueca. Enguany, com a novetat, tenim més mim al carrer que mai, més propostes itinerants pels carrers de Sueca, que vas passejant per Sueca i te'ls vas trobant com de sorpresa, no? I això és el que la gent ens demanava i el que hem fet enguany, no? Apostar més per el mim de carrer, sense deixar de costat aquests muntatges, aquests espectacles de sala, no? Que també en seguida, quan traus les entrades a la venda, volen. Per tant, del 17 al 20, Mostra Internacional de Mim, tenim en les nostres xarxes socials, podeu consultar totes les companyies que venen, i ja vos dic, són uns dies de màgia i del millor teatre gestual a Sueca.
1: Pues com veieu, per a tots aquells que no coneixíeu una miqueta del que passa a la Fira i Festes de Sueca, com deia l'alcalde, des del 28 d'agost fins al 20 de setembre, eixa gran programació, nosaltres hem destacat algunes cosetes de les més importants, però si volen anar en qualsevol moment, sempre hi haurà ambient i sempre hi haurà alguna cosa que fer, i a més per a tots els públics, concerts, activitats per als menuts, les típiques verbenes, en definitiva, i com deia l'alcalde Julián Sáez, si no han anat mai a Sueca, han de fer-ho enguany i han de deixar-se caure per a gaudir del municipi, de les seues tradicions i d'esta festa que segueix omplint els nostres carrers ara a setembre i que a nosaltres ens encanta, veritat, Andrea?
2: Clar que sí.
1: Així que, alcalde, a seguir gaudint i enhorabona per tot aquest treball aconseguit.
0: Moltíssimes gràcies, Begoña i Andrea, per vostre interès, no? per donar a conèixer les nostres festes de Sueca, tot el que preparem amb molta il·lusió durant tot l'any, i que sense públic, sense aquesta complicitat de l'espectador o del públic en general, no tindrien sentit les festes. Així que torne a reiterar aquesta invitació a tot el món perquè vinga a descobrir Sueca, que de segur que repeteix.
1: De segur que sí. Una abraçada, alcalde. Adeu.
0: Una abraçada, adeu.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: 75 anys d'històries, d'escriptors i, sobretot, de lectors. El Premi Planeta celebra 3/4 de segle i ho ha fet també a València, on ahir de vesprada l'Ajuntament va acollir un acte commemoratiu amb la literatura com a gran protagonista. 200 convidats participaren en una trobada que va reunir autoritats, representants del món empresarial i cultural i personalitats de la societat civil valenciana. L'acte va estar presidit per l'alcaldessa de València, Maria José Català, i pel president del grup Planeta i A3 Media, José Creueras, i a Màxim Huerta com a mestre de cerimònies. Però, per damunt de tot, eixa vesprada, la d'ahir, es va a parlar de llibres i d'un premi que des de 1952 ha anat canviant amb els temps sense perdre el seu objectiu inicial. L'alcaldessa Maria José Català volia posar en valor una trajectòria que va començar amb Juan José Mira i que arriba fins a l'actualitat amb Juan del Val. 3/4 de segle en què, més enllà de premiar una novel·la, el gran èxit ha estat aconseguir que milers de persones volgueren llegir-la. L'Ajuntament, precisament, va voler fer visible l'aniversari també des de l'exterior. Ahir de vesprada nit, la façana del consistori es va il·luminar de blau, el color corporatiu del grup Planeta. Una alcaldessa anfitriona d'un esdeveniment per al qual estava molt satisfeta.
1: Ganadores, finalistas, nombres, estilos y generaciones diferentes. Pero todos tienen algo en común. Un día decidieron sentarse frente a una página en blanco y confiar en una historia. Y eso es algo extraordinariamente valioso. Creer en talentos significa precisamente creer en aquello que todavía no conocemos. Significa abrir una puerta a quien tiene algo que decir, aunque todavía no sepamos cómo va a emocionarnos. Y en eso creo que el Premio Planeta y Valencia tienen mucho en común. Por eso me atrevo a decir, querido Pepe, que hoy esta celebración llega a la ciudad apropiada. Y además es que me siento especialmente emocionada por eso.
0: Y precisament José Creueras, el president del grup Planeta i A3 Media, recordava l'esperit amb què José Manuel Lara Hernández va impulsar el premi, fomentar la lectura i la creativitat literària. Les xifres expliquen la magnitud que ha assolit el guardó. Al llarg d'estos 75 anys s'han presentat unes 30.000 novel·les i el Premi Planeta

0: arribat a 47 milions de lectors. Darrere de cada manuscrit hi ha una història molt personal, la de milers d'escriptors que han treballat durant mesos o anys en solitari, esperant que algú els descobrirà la seva obra.
1: El crecimiento sin propósito no tiene sentido. Y nosotros siempre celebraremos esto que celebramos aquí los 75 años, el 15 de octubre, para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide que el proyecto empresarial tiene un componente de responsabilidad, tiene un componente de ilusión y tiene un componente de compromiso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.
0: Un dels qui ho va aconseguir és Javier Sierra, guanyador del Premi Planeta l'any 2017.
2: El Premio Planeta no solo me ha cambiado la vida a mí, ha cambiado la vida de otros 74 autores en los 75 años de galardón. Y lo ha hecho porque ha proyectado una historia que estaba en nuestros escritorios a las retinas de millones de lectores. Y eso no hay muchas circunstancias que lo favorezcan, pero el Premio Planeta es una y muy consolidada.
0: Sierra destacava precisament aquesta capacitat del premi per descobrir noves veus i donar visibilitat a escriptors que en alguns casos tenien una altra professió abans d'arribar a la literatura. Entre altres convidats, una altra guanyadora del Planeta, Luz Gabás, que es va alçar amb el premi en 2022 i que actualment forma part del jurat.
3: Hay un antes y un después, en primer lugar, porque me dio más visibilidad, llegué a más lectores de los que tenía pues, cuando comencé a escribir y porque... fue una alegría compartida por muchísimas personas. Entonces son las dos imágenes que tengo de aquel momento, la alegría compartida y el llegar a más lectores con una historia como fue Lejos de Luisiana.
0: Perquè al final, més enllà de les tècniques narratives, dels gèneres o de les modes, hi ha una cosa que continua sent imprescindible, una bona història. València es convertia, com dèiem així, ahir en una de les parades d'esta celebració especial. És la primera vegada que el grup Planeta organitza una sèrie d'actes d'aquestes característiques per commemorar l'aniversari del premi. Una celebració que tindrà el seu gran final el pròxim 15 d'octubre a Barcelona amb la tradicional cerimònia del lliurament del Premi Planeta de novel·la 2026. 75 anys després d'aquell primer premi continuen canviant els autors, les històries i els lectors, però hi ha una cosa que no canvia, el poder d'una bona novel·la per a fer-nos obrir un llibre i no voler tancar-lo.
4: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Avui en portada, Donald Trump, perquè el govern dels Estats Units ha criticat la factoria de Fort Almussafes pel seu acord per al futur amb l'empresa xinesa Geely. Ens aconsellen trencar aquest pacte, que és vital per a Almussafes, perquè diuen que suposa donar accés a casa nostra a un dels seus adversaris. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Ara de seguida sentim totes les reaccions. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: La Generalitat ix en defensa de Fort Almussafes després de les crítiques en les últimes hores de l'administració Trump per l'acord entre la planta de la Ribera i la xinesa Geely, acord signat aquest estiu. El president Juan Fran Pérez Llorca diu sentir-se orgullosíssim d'ixe pacte i la plantilla de l'automobilística demana a la direcció fer cas omís a Trump. Onda Cero a Alzira, Virginia Delgado.
3: Així ho ha manifestat José Luis Parra, secretari general d'UGT en Ford, qui a més ha valorat de manera positiva la proposta final presentada este matí per la firma de l'Oval per a este acord i vinculada al conveni col·lectiu.
4: Todos sabemos que el mercado europeo del automóvil es muy complejo y alianzas estratégicas como la de Ford con Geely son fundamentales para asegurar la carga de trabajo y el futuro de nuestra planta. Y lo que le pedimos a la dirección es que se aísle de este ruido geopolítico y se centre en el acuerdo 2030. Tenemos que reconocer que lo que es en el apartado económico, pues que es una buena propuesta que recoge gran parte de nuestras reivindicaciones sobre el IPC y el poder adquisitivo.
3: Tant UGT com STM han indicat que estudiaran la proposta amb els seus afiliats abans de prendre una decisió amb la direcció de Ford.
1: Ha estat avui així. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha visitat l'empresa Carmencita i les instal·lacions també de PLD Space a Elx. Amparo Sánchez.
5: Segons Sánchez, gràcies al treball investigador de l'empresa il·licitana, la província d'Alacant és una finestra des de la qual Espanya i Europa trauen el cap al món i a l'espai.
6: En un sector que, sin duda alguna, va a definir no solamente el desarrollo económico, sino también la autonomía, en el mejor sentido de la palabra, la autonomía y, por tanto, la soberanía de nuestro país. Y hay tecnología que es mucho mejor que podamos desarrollar y también producir desde nuestro país y desde este proyecto común que es Europa. Es seguridad, es actividad económica y es, como he dicho antes, autonomía estratégica.
5: Una visita que el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, espera que servisca perquè Sánchez s'adone de lo maltractada que està la comunitat i, en especial, la província d'Alacant.
7: Cuando se marche hoy de la provincia, o nos habrá concretado ninguna de las inversiones que son necesarias para la provincia de Alicante. Yo me alegro que visite esta tierra, porque se dará cuenta que todo aquello que reclamamos no es una invención, no es un juego político a lo que él está acostumbrado. Son realidades que necesitan todos los alicantinos. Deseo y espero que por lo menos esta visita les sirva para darse cuenta que no se puede seguir discriminando esta tierra como él está haciendo.
1: I també de l'espai, sensors instal·lats a satèl·lits de la NASA i de l'Agència Espacial Europea que ajuden a detectar plagues i predir collites. És un projecte de la Universitat de València i de l'Associació Valenciana d'Agricultors. Núria Moreno.
8: Per exemple, s'ha dissenyat un algoritme que pot captar de manera primerenca la presència de plagues com ara el cotonet en cítrics, o monitorar també com serà la campanya de cereals com el blat. Ho explica Ana García, directora de la finca experimental Sinyent d'Abasatxa.
9: En el cas del trigo, lo que hicimos fue alinear las parcelas experimentales con los píxels del satélite Planet, el cual utilizamos para monitorizar cómo va avanzando la temporada y cómo la fertilización ha afectado al cereal. Esto es realmente interesante a la hora de predecir cuál va a ser la cosecha, que es la aplicación final que estamos desarrollando.
8: No sols satèl·lits, també s'utilitzen drons, robots i equips terrestres per a recopilar informació de gran precisió que complementa l'observació tradicional a peu de camp.
1: El Consell de l'Estudiantat de la Universitat Jaume I de Castelló demana que es regule l'ús de la intel·ligència artificial a les aules de la universitat, tant per a l'estudiantat com per al professorat. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
10: Aseguren que hi ha un buit legal que afecta a graus on la creativitat compta. Pensem que no sols l'estudiantat, també el professorat utilitza excessivament la intel·ligència artificial. Àlex López, president del Consell de l'Estudiantat.
11: Que la IA ayuda demasiado al propio estudiante y al propio docente, por lo que nos gustaría que se regulase de cierta forma en qué ocasiones es justo que se utilice la IA y en qué ocasiones no es tan justo que se utilice.